0: Ahí nos tienes. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok o Flipboard. Los 40. Todos los éxitos.
1: Un passat que ens guia, un present que ens uneix i un futur que escriurem junts. Castelló celebra el 775 aniversari de la ciutat i ho fa en gran. La programació inclou l'extraordinària exposició del privilegi de trasllat original. El document, signat pel rei Jaume I en 1251, es podrà visitar al Menador del 8 de setembre al 8 de novembre. Tampoc faltaran les visites històriques teatralitzades, la pólvora i els concerts, les activitats obertes a tota la família o la gala dels Premis Ciutat de Castelló. Feliç 775! 75 aniversari Castelló, Ajuntament de Castelló. Tota la info a castelló.es.
2: ¿Quieres construir o reformar con calidad? En Gama El Pantano puedes encontrar materiales de construcción, piedra natural, baños y cerámica exclusivos y con asesoramiento experto. Contamos con las marcas líderes del mercado. Confía tus materiales a proveedores de primera. Materiales de construcción El Pantano, en Polígono Industrial de Borriol.
3: ¿Las joyas son para siempre? En Oro Castelló compramos las joyas que ya no quieres. Precio máximo de tasación. Somos serios y de confianza. Adquiere joyas nuevas a un precio increíble y sin competencia. Oro Castelló, tu oro con nosotros es más. Calle Bayer 26 y calle Zaragoza 25.
4: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
5: Hace 20 años alguien confió en Sempre Rapid por primera vez y hoy siguen siendo miles. Gracias por dejarnos entrar en tu hogar y en tu negocio en el menor tiempo posible, utilizando materiales de primera calidad y personal altamente cualificado para resolver cualquier incidencia. Sempre Rapid, 20 años cuidando de lo que más importa. Más información en semprerapid.com.
6: Vila-real aposta per unes festes responsables, respectuoses i lliures de violència masclista. Els punts violeta i lliures d'addiccions s'establiran al recinte de la marxa el 5, el 6 i el 12 de setembre durant les sessions musicals dels DJs i el 9 de setembre a la festa de disfresses de la Comissió de Penyes a la Plaça Major, per tal de fomentar que es gaudisquen totes les festes de forma segura i igualitària. No dubtes en acostar-te i participa. L'Ajuntament de Vila-real us desitja bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.